0: Pues sí, senyors, Espanya bicampiona del Mundial de Futbol, ahir aconseguia aquesta segona estrella davant Argentina. I bueno, volem començar aquest temps de tertúlia xerrant precisament de lo que va ser la finalíssima del Mundial de Futbol. Tenim a nosaltres en Segis. Segis, molt bon dia.
1: Bon dia, Jacob. Bon dia, Juanra. Bon dia a tots. Jo soy espanyol.
0: Així és, tots som espanyols en el dia d'avui.
2: Bon dia. Tenim dues estrelles ja. Les dues estrelles de campiones del món. I, Jacob, tens No llores por mi Argentina.
0: No me fa gran de posar.
2: Perquè no, vamos.
1: Hombre, jo estic content. Estic molt content. Però la pena de que vaig passar ahir no el demanava ningú. Ostres, allò...
0: I sort que vàrem evitar els penaltis.
1: No les hagués vist, jo hagués apagat i hagués passat una altra cosa mariposa. Quina punyetera penada. I vaig passar pena. No tant, perquè perdés Espanya, perquè jo de més la veia guanyadora des d'un principi, perquè crec que ha fet un extraordinari mundial, i no hi creia amb ella. Jo quan deia, no, tenim unes seleccions candidates a ganar el Mundial i tal i qual, som ja altruïtes. Jo pensava, som ja altruïtes, ho he de reconèixer. Però no tant això, sinó perquè no guanyassin els argentins. Jo crec que els argentins varen aconseguir unir a tota Argentina, a favor d'Argentina, i varen aconseguir, no sé si hi havia 1.800 milions d'espectadors que s'esperaven en aquest Mundial.
0: Per televisió, no?
1: Per televisió, sí, esperaven sí. 1.800, xerraven sí, i tal. Bueno, doncs sí, pues, sí. Varen aconseguir unar a 60, 70 o 80, i també varen aconseguir unar, pues, jo què sé, 1.500 contra ells, contra els argentins. Mm. No se pot ser més argentí.
0: Sí, això me'n recorda el meme que ha rodat aquests dies per xarxes, sí, que ves el mapa mundi, no?
1: Sí.
0: Ves tot
1: en
0: la roja igualda, menys Argentina,
1: que,
0: no?
1: És que jo crec que ha estat així. I jo crec que una vegada més se repeteix allò, i ho diré en castellano, potser algun argentino que no s'escucha, allò, aquello que decíamos en Mallorca, de que de cerdos y de señores se viene de raza. Bueno, pues ya sabemos, cada uno en la raza que estaba, Argentina y España. Me parece vergonyós la actuació que varen tenir, que han tingut durant tot el Mundial, jo que m'he passat quasi tots els partits, he vist moltíssims, ja la actuació que ha tingut, la forma de jugar, la brutó que empleen en seu lloc, però varen tenir per jo dos o tres detalls vergonyosos. El detall final en Paredes, contra en Rodri, en el qual se va ficar, com no, Gavi, per això tenim a Espanya també el barredor
0: oficial,
1: estopúria de la selecció. Bueno, pues, però vergonyós. I després un fet que per mi me pareix lamentable: donar l'esquena,
0: sí,
1: a la selecció, no diré espanyola, a la selecció campiona del món, donar-li l'esquena mentre s'entregava la copa. Me pareix un despreci en el futbol, que claro, el futbol que juga a Espanya i des que és campió del món no és el futbol que juguen ells, no és el futbol de la marrulleria, de la brutó, de la falta amagada, de l'insult, del despreci. No, el que va aconseguir fer De La Fuente amb un equip que vos dic, jo no hi confiava massa, per moltes connotacions de com s'ha muntat aquesta selecció, que si voleu després entram, però ha aconseguit muntar un equip, una estructura, una família, com ell ben bé deia, una família Ostres, tu, ha estat espectacular com han jugat. Han resolt els partits, i ho hem de dir, home, ahir passàvem pena perquè era la final del Mundial i tot el que tu vulguis, i ja que has arribat fins aquí, doncs vols també de conya el de, i tot. Però si repassant des del principi fins ara, no has passat pena. Tu has vist una Espanya sòlida. Mm-hmm. Sòlida.
3: Sí.
1: Tal vegada li faltava gol. És vera, li faltava gol en el moment decisiu i tal, i ha hagut que recórrer en Merino a gols de...
4: Més decisió.
1: Efectivament.
4: Com se deia ahir en la retransmissió, que hi ha por.
1: Sobrava el darrer passe i xuta més.
4: Això mateix.
1: Sobrava el darrer passe i xuta més.
4: Menys jugada entre ells i més tirar a porta.
1: Perquè crec que no hi havia un home gol pur, dur, claríssim, com era Messi en el seu temps, antes de ser un senyor, o era un lot que jugava, ara és un senyor que corre pel camp, que està pel camp, no? O un Cristiano Ronaldo, o un Mbappé, homes que saben aprofitar, que saben aprofitar aquell moment i marcar el gol. A Espanya li falta això, probablement, tal vegada per decisió de la federació. Hi havia jugadors que podien entrar que són bastant decisius, tipus Gonzalo. Però bueno, se va decidir que l'equip de la Lluça no n'has ningú. Però, a part de tot això, no has passat pena. No has passat pena. Tu has vist que era un equip sòlid, que no li marcaven gols, amb una tancats a darrere, no tancats perquè juguis a darrere, no jugaven en bloque bajo perquè no han jugat en cap moment en bloque bajo, o sea,
3: anaven a la pressió,
1: efectivament, o sea, s'ha jugat a bloque medio alto, però havia molta seguretat darrere, amb un Unai Simón incommensurable, un Porro, un Courbasí que ha estat, però el fer és que un gol
3: de
1: 9 guanyets, fer,
3: de 9 guanyets.
1: El gol que molt varen fer, ell hagués pogut fer un poquet més, hagués pogut entrar bé, però bueno, independent de tot això, crec que ha estat espectacular i, com bé dius tu, en 19 anys, en 19 anys, ha guanyat un Mundial siguent una figura i crec que s'ha consagrat com a gran defensa, com a gran defensa mundial, com un dels grans defenses mundials. Però bueno, dit això, pues, estic encantat.
3: Jo
1: lo dels argentins, pues, escolta, què voleu que vos digui?
3: Jo...
1: no se mereixien més que això.
3: Ah, estic d'acord amb tu.
1: Perquè a més no varen perdre.
3: No, no.
1: Varen quedar humillats.
3: No, no, i a part
1: és així. Perquè 20 xuts.
3: És així.
1: 20 xuts. I és els dos xuts que fa d'ells, els dos, els fa de 5 darrers minuts, de 120 que va durar el partit.
4: I a la desesperada, més o menys. Ja.
1: I a porta, i entre els tres palos, que ni un. Ni un.
3: Nonai no va tenir feina, calla, calla.
1: Ni un. Varen treure 4 cordes, igual que Espanya. 4 cordes. O sigui, varen quedar humillats, absolutament humillats. Ja sabem que ells no són com els brasileños en el seu moment, el Diogo Bonito i tot això, no, ells són de la marrulleria, de la brutó, del futbol feo, del futbol feo. Ells, Uruguai,
4: sí,
1: Paraguai...
4: És partit de futbol d'escola.
1: Efectivament. De,
4: a tirar
1: pati,
4: coses de pati d'escola.
1: De pati d'escola,
4: sí. Sí,
1: efectivament. Però,
4: 20 bueno, contra 20, vinga, va.
3: Jo vaig disfrutar ahir de la final, estava amb un pare que no estava mirant-lo ben tranquil·lament, quan vàrem marcar vam pegar un crit que no vam molt, i com tothom, quan van expulsar en Enzo Fernández, vaig dir, algo foteu, perquè... Jo l'àrbit, per molt que fos esloveno, dic, ui, ja me vaig venir, perquè hi havia aquest run-run de los árbitros de Argentina, de la FIFA, d'Infantino de Nassos, però, visto lo visto, Espanya va fer un partit, i ha fet un campionat, com bé ha dit en Segis, molt, molt sòlid, molt regular, l'únic partit que van passar per un poc va ser el primer contra Cabo Verde, que va ser un empate, però la resta, saps, poc a poc hem sigut de menys a més, i la veritat, en Luis de la Fuente té un mèrit increïble el que ha fet aquest home. L'equip ha entrat un equip que línia per línia dius, alguns jugadors que no els coneixíem de res, com Pedro Porro, David Raya, en Rodri... Bé, en Rodri el coneixies perquè havia estat en el Villarreal, però a poc o més, és a dir... o Celeste de Madrid, és a dir, però poc o més, és a dir, no... Després, en la Lamine Yamal, per jo ha estat de lo més fluixa del Mundial, de l'equipo. Però en línia general s'han fet un Mundial espectacular. Nos hemos puesto la segunda estrella i els hem tapat la boca en els argentinos. Perquè jo, no els, jo que se posin allà com a locos, España el que no baile es español, cuanto aquí...
4: Sí, però bueno, això és el més flipant.
1: Sí, és
4: que
1: és públic.
4: Jo he sentit comentaris per xarxa, sobretot, dient que sí, España nos tiene miedo porque España nos ha robado, porque España no sé qué, eso, España son unos vulgares, son unos mierdas... Així de clar,
3: sí, sí.
4: Vaig veure una crònica d'un podcast argentí que clar, a ell li reenviaven a ell de nou amb la victòria d'Espanya, perquè es tenia que menjar totes les paraules de tots els insults, a faltes de respecte cap a nosaltres.
3: Jo avui m'hauria saber més si ha sortit el diari Olé...
1: No s'ha pres a llegir, l'està llegint els titulats, els diuen de tot, els diuen de tot.
4: Sí.
1: Tu no pots defensar, per més que vulguis, amb aquestes estadístiques. Possessió, Espanya 65%, Argentina un 35%. Remates, 20-2. A puerta, 12-0.
3: Sí.
1: 12-0. Grans xances, o sigui, oportunitats de gol clares, 4-0. Fora de juego. Saques d'esquina, 9 Espanya, va treure 4 Argentina. Fora de juego, 4-1. Passes completados. Espanya va completar 755 passes. Argentina, 348. O sigui, 400...
3: I una,
1: 7 menys.
3: Jo després, el que tu has dit amb Messi, jo amb Messi, quan fa, no és Messi des de les anys que la veus que la dius tu, que passeja, que passa, si te tocarà una pilota i te farà un traje. Però Messi de fa... quan estaven els anys del Barça, que estaven suplent apogeo, dius, vale, sí, però... Després el que... i que defensava els valors que deien en aquell... en el Barça, els valors i tal, i que abanderaven i tot això... se'ls han tirat, ell amb Argentina els ha tirat per terra, no?
1: Bueno, escolta, te vull recordar que Messi amb el Barça va fer
3: unes
1: temporades boníssimes. El Barça va aconseguir grans èxits i molts de títols. Havien de Negreira.
3: Negreira.
1: No mos olvidem que havia... era
3: l'època de Negreira.
1: Eren anys de Negreira.
3: Sí, sí.
1: O sea, que, jo crec que empanya quasi tot. Espanya sí. Empanya quasi tot. Se llevar les merdes.

0: És que en Pelé, cadascú,
1: el mateix Pelé.
0: O Pelé, perdona, m'oblidava del Pelé.
1: En Cruyff pues, mateix.
0: Els has de posar en el mateix moment, en el moment
1: i, la seva posició.
0: I a la seva posició i a el seu estil de joc, a el seu estil de joc, perquè claro, tu no li pots posar un Pelé en aquell moment de la selecció brasileña, no el podies col·locar a la selecció alemana perquè no jugaven el mateix, no jugaven el mateix tipus.
1: I una Alemanya que en aquell moment tenies un Beckenbauer...
0: Sí, claro, però Beckenbauer estava darrere, no estava davant jugant. Per tant, ha estat un gran jugador. Dir que ha estat el millor jugador de la història, pues,
1: jo no.
0: No, és que jo no m'atreveix...
1: Depèn de l'època.
0: Perquè no puc comparar, o sigui, és que és dificilíssim comparar.
1: Sí.
0: Ojalà les poguessis tenir tots dins una càmera que els conservassis i de repente les atreguessis totes en les mateixes condicions, en la mateixa edat i en el mateix puesto. No sé, el mateix que comparar amb Pogacar.
1: Pogacar, amb Benin Durain.
0: Amb Benin Durain, per exemple, amb Nedy Merckx. Ostres, amb Federico.
1: Amb Bahamontes.
0: Bahamontes. Que,
1: o l'Anquetil.
0: Jo m'ho contava a mi un dia amb Bahamontes, m'ho contava. Dia que dinàvem plegats perquè vaig tenir la sort de conèixer-lo quan se va sortir la deixona la volta a Espanya va sortir de Mallorca i tot això, bueno, és igual aquesta història i m'ho contava és que no té nada que ver antes corríamos por hambre i te matabas porque corrías para ganar dinero y teníamos hambre hoy en día corren però estan forrados, que no, ja no és el mismo. Jo corria con una bicicleta que no sé, no me'n record que pesava 12 quilos, sí. Aquella bicicleta
2: sí, ferro, no?
1: I avui, i se seu goma és de sa roda,
0: avui no pesa en res la bicicleta, claro, pues tu no pots comparar amb Pogacar, amb Bahamontes o amb Pogacar, amb Nundurain o amb Ibers o amb Nanquetil, o tot i què les comparacions sempre són odioses i són difícils són molt difícils
1: que jo m'hagués, per exemple, ara que dius de ciclisme, per exemple tu me dius en Pogacar, vale, perfecte te diré en Pogacar però m'hagués volgut-lo amb en Indurain de
0: cinturs comparacions
1: o volgut-lo amb en Nedy Merckx o en Inol o en Ketil
0: d'aquestes
1: primeres espases
0: tot això no mos hem d'oblidar que Espanya ha guanyat
1: campeón del
0: mundo. Però el president del govern sigui ara, con un hermano, te va donar
2: sí,
0: i tal.
2: Sí,
0: eh?
2: ara enxerrarem.
0: No s'ha oblidat de tot l'altre.
2: Perquè vull també comentar el que ha publicat la premsa internacional, tant aquí a Europa com també a l'altra banda de l'Atlàntic. Un dels titulars més llamatius ha estat a França, el diari L'Equip, ha vist com Espanya eliminava prèviament a les seleccions franceses en semifinals, no va dubtar en coronar en els de Luis de la Fuente com els nous reis del futbol mundial. El diari francès va interpretar el triomf com el relleu natural d'una generació que ha recuperat l'estil de joc que tant d'èxit va donar la selecció espanyola fa poc més d'una dècada. En el Regne Unit, la BBC també va dedicar amplis espais en el partit i va reunir les opinions de diversos especialistes. El consens va ser pràcticament absolut. El campió va fer més que suficient per aixecar el trofeu. Una de les reflexions més repetides va ser especialment contundent. És bo per al futbol que hagi guanyat Espanya, van assenyalar qualques comentaristes. Altres d'anàlisis va anar més enfora en assegurar que hauria estat una injustícia que el desenllaç hagués estat diferent després del desenvolupament del partit. La premsa alemanya també va incidir en la insistència del conjunt espanyol. El diari Bild va descriure una final molt disputada que va acabar doncs, amb la banda de la selecció espanyola després d'una llarga batalla en la pròrroga, destacant que Espanya va mantenir pressió durant bona part dels partits fins a trobar el premi definitiu amb el gol de Ferran Torres. Què passa a l'altra banda de l'Atlàntic? Doncs bé, les valoracions van ser igualment favorables per la selecció espanyola. The New York Times va posar el focus en l'escassa producció ofensiva de l'Argentina, qualificant l'actuació de la vigent campiona com decepcionant. El diari dels Estats Units va subratllar que la

0: El Biceleste pràcticament no va aconseguir posar nerviosos entre tots els jugadors de la selecció espanyola en Unai Simón, que durant tot el partit i va recordar que Leo Messi va tancar la trajectòria mundialista amb una amarga derrota. En la mateixa línia, ESPN Deportes va considerar que Espanya va ser l'únic equip que va proposar futbol durant la final. I la reacció d'Argentina, quina va ser? Doncs molt diferent, encara que inclús allà va predominar el reconeixement cap al nou campió. El diari Olé va xerrar d'una selecció que va caure de peu, recordant que va disputar tota la pròrroga amb un futbolista manco, després de la expulsió Enzo Fernández. El diari Clarín, també d'Argentina, va posar l'accent a la final d'etapa de Messi amb la selecció en els Mundials, mentre la Nación va centrar la seva portada en l'emotiu adeu del capità argentí, destacant el carinyo mostrat per l'afició cap al futbolista que va dur, bueno, a la selecció el títol durant 4 anys. A Brasil es va destacar l'impressionant ratxa de partits oficials sense conèixer la derrota que acumula la selecció espanyola. I bé, aquestes són les reaccions d'una banda de l'Atlàntic, en aquest cas Europa, i l'altra Estats Units, el que és Nord-Amèrica i Latinoamèrica. Com veus, els diaris argentins no han entrat a analitzar el que ha estat el joc, no?, de la seva selecció davant ja el bicampió mundial de futbol que és Espanya, no?
1: Bueno, sí, també és raonable, també és raonable. Tu a que teva procures, pues...
0: Més homenatge a Messi.
1: Efectivament. En el final, una cosa està clara. Gibraltar és espanyol i les Malvinas són britàniques. I que se fotin. Així de clar. Però, perquè no s'anomeneixen això i més. Jo mirava, ara estava mirant el Clarín, el diari Clarín, i a més diuen que antes comentaven que si l'àrbit havia influït i havia estat contra Espanya, pues ells diuen que le cayó grande, le vino grande este partido a la zona, que tuvo dos errores gravísimos, entre ellos la expulsión de Enzo Fernández. Total, cadascú ho vol, clar, ho vol de
0: hay que barrer pa casa.
1: Efectivamente. Lo que arriba en el colmo de les estúpides, perquè no té un altre nom, és que Milei ha decretat un dia feriado, sí, o sea, un dia de festiu. No m'imagino jo a Espanya sortint en Sánchez, diguem, voy a decretar un dia de fiesta para que los españoles celebren esto, porque mos teníem en el coll. És que estem feliços per la victòria, però mos teníem en el coll, no? Bueno, Europa. Pues allà, bastant habitual, aquestes zones. Pues, i ha dit, però bueno, a pesar de que han perdido, però el dia que los seleccionados lo quieran, este dia serà feriado i haremos una gran fiesta.
0: Fiesta nacional.
1: Populismo sí. Pur, es populismo pur. I bueno, pues, escolta, què vol que te diguin? Duim dues estrelles, ara duren dues estrelles en espit, fantàstic, i jo, insisteix, el que més valor és el que s'ha aconseguit amb aquests membres. És el que s'ha aconseguit amb aquests membres. M'apareix fantàstic. M'apareix meravellós. Escolta, jo voldria que el dia en Pablo Ortells no sé què coses del Mallorca, però és que té sí. Duros, manatges duros,
0: que té algo.
1: Sí, manatges duros, compra, ven i fa els seus negocis. Menys si pot dur el Luis de la Fuente d'entrenador del Mallorca, perquè són membres que tenim, igual aconseguiríem pujar, igual tal vegada aconseguiríem pujar, però bueno,
0: ja
1: dit això, insisteix, Gibraltar espanyol i Malvinas britàniques.
0: Anem a fer una pausa i després xerrarem d'en Pedro Sánchez, que també va estar purulando per allà.
1: Ai, sí. Radio Balear.
0: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
2: Una passa darrere s'altra, silenci avant.
3: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esgüell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza Desbestiá, a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esgüell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esgüell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Groupway, FENCAMI.
4: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
5: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
6: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.

0: I en aquest dia de celebració, com no, tampoc podem oblidar-nos de xerrar d'en Pedro Sánchez, que va assistir en aquesta final, però se'l va veure poc. Sí que se'l va veure conversant amb el rei, Felip VI, però poca cosa més. Després ja saludo protocolari amb en Donald Trump i ja després va desaparèixer. No va ni de ballar juntament amb el rei Felip a fer l'entrega de distincions en els jugadors de la selecció espanyola.
1: No, bé, jo crec que no va baixar perquè el protocol no li va deixar
0: segons,
1: de la FIFA, sí, no per falta de ganes. No,
0: segons informacions que tenim va ser la FIFA que va decidir que no hi fos.
1: Exacte, no per falta de ganes, perquè si no és capaç de vestir-se de curt, baixar i dir que ell ha marcat el gol, ve de sobre, sí. I dir-nos que ell ha marcat el gol, o sigui, qualsevol cosa, o dir, jo que sé, que ell és fill d'immigrants, o cosa d'aquesta, bé, qualsevol cosa de les que mos fa. Se'l va veure, jo, si vaig xerrar amb en Felipe VI, no ho sé.
0: Sí, s'ha vist imatges de passadissos, conversant.
1: Jo només espero que hi hagi una xerrada entre ells dos, i que sigui quan li presenta la dimissió. La seva divisió.
0: En Felip,
1: a Pedro Sánchez que presenti la divisió. És l'única conversa que espero que succeeixi entre ells dos.
0: I que es pugui filtrar, el que s'han dit.
1: Perquè hem guanyat la Copa del Món, tenim una segona estrella de futbol, no ens oblidem, després una altra cosa, som l'únic país que tenim dos campions del món, en femení i en masculí.
2: Sí, sí.
1: No mos oblidem d'això.
2: No
1: mos oblidem d'això, que tenim els dos campions del món. Però això no mos ha de fer oblidar que en Pedro Sánchez té el seu germà condemnat, la seva dona ja falta que marquin fetge, sí, per judici en jurat popular per dos delictes, el que s'ha volgut vendre com una victòria perquè li havien tornat el passaport, bé, va, sí, el mateix que era Argentina.
0: De què li ha servit, ni siquiera va viatjar a Argentina.
1: Exacte, però de lo que estem a estar amb això, va, què ha aconseguit, el mateix que Argentina, res. T'ha tornat el passaport, però te jutjaran per dos delictes i t'asseuràs a la banqueta. La dona del president de govern. No ens hem d'oblidar que tenim una directora general de la Guàrdia Civil que ha mentit, un ministre d'Interior que ha mentit, un DAO que ha intentat manipular Suco per beneficiar en Pedro Sánchez i en el Partit Socialista Espanyol, i encara té la cara dura de dir jo no vull dimitir, quan ha arrossegat la principal divisa de la Guàrdia Civil, que és l'honor, l'ha arrossegada per terra, l'ha potejada, l'ha tropitjada, l'ha escopit damunt i tot això, el DAO de la Guàrdia Civil. No ens oblidem que tenim un DAO de la Policia Nacional que també va tenir que dimitir abans de que l'expulsassin i imputat per un tema d'abuso, d'acoso sexual, sí, sexual.
0: Cap a una inspectora.
1: No mos oblidem de les clavegueres.
0: La reina.
1: No mos oblidem...
0: Naleire,
1: no? Claro, de les clavegueres, d'en Santo Cerdán, de que aquest home tot era mentira, no havia res, i de cada dia li estan trobant més coses. Ha estat visquet de cuerpo de rei sense treure un duro del banc, a mi que m'expliquin com ho ha fet, perquè si tu no toques les teves comptes no trobes un duro, hombre, viure com un patxà és difícil, no? Salvo que qualcú t'ho estigui pagant bajo mano, o la seva dona, que la coneixien ja bé en el Corte Inglés, i que la targeta treia fum, la targeta de Servina Bar, per cert, la targeta de Servina Bar. Una presidenta d'una comunitat autònoma que tant Valencia com la Rioja s'ha comptat de Chivite con los contratos que he donat a Servi de Bar i coses, coses. No ens oblidem que tenim un número 2, una mare d'en Pedro Sánchez, condenat a 24 anys de presó, 24, una Izcolari, que era l'exemple del socialisme basco, en Koldo Aguirre, i era el que custodiava els avals i després les urnes d'en Pedro Sánchez en aquella polèmica votació en el que se votava darrere de les urnes, darrere d'una cortina, sí. També condenat a 10 anys de presó, de mig de presó. No ens oblidem de tantes i tantes coses, com per exemple el de Zapatero. Zapatero, ets president de govern, és guru d'aquest govern actual. I de moment imputat, que si li han trobat joies, que té tantis problemes per justificar de on surten aquestes joies. Ara volen cercar el traductor, menys si el traductor se'n recorda de que li diguessin tal. Curiosament, cada dia s'estan formant més caps, perquè aquestes joies diuen, bueno, anem a cercar un emir mort perquè no pugui dir res, però curiosament este emir muerto quan regalava joies les regalava en el punto d'origen, o sea, a Aràbia, i dins unes catses especials molt decorades, no han aparegut les catses, i a més ell diu que li va dur aquí, quan no era habitual, perquè cap líder mundial recorda que l'emir li regalava joies quan anava al seu país.
0: Sí, en els països
1: que ell visitava.
0: De destí, sí.
1: La regalava quan anaves a visitar-lo.
0: Sí.
1: I a més declara que quan té la visita sí que entrega un rellotge que devia ser molt lleig, amb esmeraldes i tal, i això sí que ho va donar a Patrimoni Nacional. I que curiós, una cosa la va donar i l'altra no. O tenim unes fies que per enquadernar quatre fals cobraven 250.000 euros. No sé, tenien dues estrelles, és vera, en el futbol, però teníem una bona estrella a Moncloa. Una estrella, però l'estrella de Belén, tenim allà.
2: Avui aniran tots els jugadors a fer-se la foto amb ell.
0: Aquest és el dubte, perquè segons l'agenda hi ha visita a la Zarzuela i després a Moncloa, però avui, segons l'agenda de Moncloa, tenia agendada viatge oficial a Argèlia.
1: Per això, ahir varen viatjar tres avions. Va viatjar un Airbus amb el rei, la reina i l'infanta.
2: Una Leonor amb un altre avió.
1: Un Falcon amb la princesa, perquè no poden anar.
0: Sí, no poden anar,
1: lluny,
0: sí, això és per sí.
1: I un altre Airbus amb en Sánchez.
2: I un cuerpo.
1: Bé, no sé qui més, però amb en Sánchez. Perquè en Sánchez no podia anar ni a l'Airbus del rei ni a la Falcon de Sona, perquè ell tenia altres coses que fer. I era que tenia que quedar-se'n a Argèlia. Però miràs tu, escolta, torna amb el rei o torna a la princesa i només empleem dos avions? No, doncs tres.
0: A lo millor és per temes de seguretat, per aquelles coses que hi hagués.
1: Efectivament. O temes
0: que, per exemple, amb el tema família real no poden anar junts per si hi hagués algun incident.
1: Però
0: el
1: jefe d'estat no, el jefe de govern no.
0: No, però vull dir jefe de govern.
1: No. El jefe de govern puede pasar lo que sea.
0: O a lo millor el rei Felip va dir no, tu te'n vas amb un altre avió, que jo no te vull aquí.
1: A lo millor és per això, per un tema d'olor. A lo millor el sac de fruites comença a podir.
0: Que han perfumat l'avió i no vull l'aire.
1: A lo millor comença a podir, a lo millor ja hi ha massa fruites prodides i comença a fer olor aquest sac de fruites. El millor és per amor d'això, però i se n'anava a Argèlia, o sigui, jo
0: sí,
1: no sé,
0: tenia el viatge oficial a Argèlia.
1: Jo no sé quina... M'estranyaria molt que ell no se vulgui fer una foto amb en Jamal i amb en Nico Williams. M'estranyaria moltíssim. Els altres li és ben igual, però amb aquests dos m'estranyaria moltíssim.
2: M'ha deixat fer una petita reflexió també que volia fer. que també
0: dos minuts.
2: No, només hi ha una cosa. Per dir mentida, quan jugues selecció, tothom se posa de selecció al futbol, uneixes les persones a tots els espanyols. És a dir, tothom surt en el carrer a animar, tothom surt en el carrer a festejar.
1: Normal.
2: És una cosa que dius, jolín.
1: Però és que... És que
2: no és no és Spanish Circus, però el manco sa gent dius, hòsties.
0: Perdoneu, es dubte que hi havia de...
1: S'ha despejat.
0: Bé, a veure, segons el diari oficial de Moncloa, és a dir, El País...
1: Redoble, tampoc.
0: La selecció espanyola aterrarà a Barajas sobre les 2:30, tindrà una primera cita amb els Reis en el Palau de la Zarzuela i després anirà a la Moncloa que serà rebut per el president del govern, Pedro Sánchez.
1: Pues no sé, no entenc per què ha agafat tant d'avions.
0: Bueno. I després ja hi haurà altres actes oficials. La selecció recorrerà amb una rua per el centre cap a Cibeles, serà Moncloa, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, bé.
1: Per Génova també posarà algú.
0: Sí, per Génova sembla ser que sí.
2: En Feijó.
1: Serà gros.
0: Sí, sí.
1: Serà gros.
0: I aquest és el recorregut.
1: Pues no
2: imagino, Segis.
1: No s'entén molt.
2: Tu imagina ser bus, el pobre pilot li va dir, escolta,
1: no entenc molt. No entenc molt, perquè si havia quedat a Argèlia, pues no.
2: Mete la primera. No
1: com s'ha deixat. Però tu deies que deixat. No me n'oblidem que estic xerrant d'un fenomen de masses, que és el futbol. Mm. És el futbol. I la gran majoria que volen el futbol saben distingir el que és la política i el que és el futbol. I uneix a moltíssima gent d'un color i dels altres. Lògicament, ahir hi havia independentistes que anaven amb Argentina. O no, que anaven amb Argentina, no, que anaven contra Espanya. Sí. Contra Espanya. Però jo també ho entenc. Jo també ho entenc perfectament. Perquè jo som el primer que jo vaig contra l'equipo, vaig en l'equipo que juga contra el Barça. Mm. Sigui el que sigui, hasta argentí tot.
0: Vale, ja està resolt més dubtes, que si hi anava o no anava Argentina. Ah, no, ara mateix, en Sánchez és a Argelia.
1: Ah, vale.
0: Segons la televisió oficial de Moncloa,
2: Telepedro,
0: el president del govern es troba ja de visita oficial a Argelia, on ha viatjat des de Nova York. Segons informen, cerca amb Argèlia tancar la crisi per al Sàhara i garantir el subministrament de gas davant el bloqueig d'Hormuz. És una agenda que té diverses visites en aquestes hores per poder ser després hora baixa a Moncloa per rebre'n els jugadors.
1: O sigui, ara se'n va a Argèlia...
0: No, ja hi és.
1: Bueno, no me refereix. Ara, en aquest moment, se'n va a Argèlia a xerrar de la crisi del Sàhara quan ha venut els saharauis en els marroquís. És que pas... En una mateixa frase és capaç de mentir dues o tres vegades aquest impresentable. O sigui, ell va aconseguir que Argeli mos tancés el grifó. Va deixar tirat...
2: En els saharauis.
1: Un poble que tenim obligació de protegir per mandat de la ONU. Mm. Fins que no se falli un referèndum amb garanties en el qual tenim que nosaltres ser els vigilants d'aquest referèndum.
2: I un referèndum per mandat de la ONU.
1: Que té més datos?
0: No, que ja se mos ha passat el temps, ens adonant-nos compte.
1: Que ja arriben, més datos i mos dirà
0: arriben els informatius, que ja posa mala cara.
1: Bueno, però bueno,
0: Més tertúlia
1: més propers dies.
0: Sí, a veure si hi ha més bones notícies. Bueno,
1: que
0: han xerrat de bona notícia que és, i que per una vegada Espanya està tot unida bajo una misma bandera.
1: També que demanar la dimissió, que jo crec que està bastant unida també.
0: Albals, gràcies, fins a la propera. I a vostès demà, a partir de les 11 de nou, temps de matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Ara notícies i també informació esportiva. Adeu.

0: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Esbrollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
2: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Aquest estiu sa pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer poble. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.

0: Cancanoli,
1: restaurante italiano, Cancanoli, Cancanoli. Qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli. En Santa María, Cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
1: Qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la Mulassa, l'Encamisada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026, Manacor. T'hi esperam.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam. Ajuntament d'Ariany.

tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits. Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026. Dies plens de tradició, música, cultura, revetlles, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamisada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull. Del carrer a la plaça, de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
2: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.